0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bon dia, és dimarts 25 d'agost, són 7:45 del matí, jornada de balanç de les afectacions de la pluja i la calamarsa que ha caigut aquest dilluns a la tarda a bona part de Catalunya, en especial a Tarragona, que torna a emportar-se la pitjor part del temporal. Un episodi que ha causat danys materials, però no personals greus. La majoria d'afectacions han estat arbres caiguts i passos inundats. Les tempestes violentes han deixat registres destacables. Han caigut 89 litres per metre quadrat a Vinyols i als Arcs i 77 a Tarragona, els dos valors en només 3 hores. També hi ha hagut ratxes de vent de fins a 117 km per hora a l'Ac Redon, a l'Aran, i ha caigut pedra de fins a 5 centímetres de diàmetre en alguns punts de la Cerdanya i la Ribera d'Ebre. Són els efectes d'un temporal que ha remès de matinada. Ampliem, doncs, la previsió meteorològica per aquest dimarts amb l'EMET. Jordi Oriós, bon dia.
2: Bon dia. Avui a Catalunya les temperatures màximes pugen a tot el territori, excepte a l'Empordà, on hi haurà pocs canvis. Atenció al litoral i al prelitoral central, perquè es podran assolir valors significativament elevats. Avui s'esperen màximes de 37 graus a Girona, 34 a Barcelona, 33 de màxima a Tarragona, 32 a Lleida. Pel que fa al cel, poc ennuvolat amb temps estable i intervals de núvols alts. Pel que fa al vent, fluix de component d'oest amb augments ocasionals d'intensitat al prelitoral de la meitat sud durant les hores centrals, tendint a la tarda a bufar de sud-oest moderat al litoral sud de Tarragona i Barcelona. És una informació d'EMET.
1: Pel que fa a Rodalies, les línies afectades pel temporal ja tornen a funcionar aquesta hora en la seva totalitat, segons ha informat Adif. I tres incidències compliquen la circulació aquest matí a les carreteres catalanes. A la 2, Esparreguera, una avaria obliga a tallar un carril en sentit Lleida. A la 7, a Vilaseca, continua tallada la sortida de PortAventura en sentit sud per les inundacions. I la B20, al Nus de Llobregat, hi ha retencions en sentit sud. Salutacions de Sergio Lezcano, les vies de so, i de qui us parla, Clara Ontanyón. Dia de balanç dels danys del temporal d'aquest dilluns a la tarda, en què ha caigut pluja, vent i pedra, en especial a Tarragona, en què ha causat danys i afectacions greus a la xarxa viària i ferroviària, que, com dèiem, a hores d'ara ja s'ha restablert, segons Adif. Ampliem aquesta informació amb la Pilar Ribas.
3: Un dels municipis més afectats ha estat Tarragona, on principalment ha trencat rames, caigut arbres, amb afectació a alguns vehicles, ha arrencat tendals i produït inundacions. Ho explica Sònia Ors, regidora de Protecció Civil.
4: Tenim moltes carreteres tallades, molts arbres caiguts, danys al mobiliari a tota la ciutat, parts tancats, però sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important.
3: Les pluges han deixat 88 litres en 3 hores a Vinyols i als Arcs i 77 en 3 hores a Tarragona, 34 litres en 30 minuts. Els bombers han rebut 402 avisos al Camp de Tarragona, 224 dels quals a Tarragona Ciutat, 23 a Torredembarra, 20 a Cambrils i 14 a Salou i Reus. Paral·lelament, la circulació ferroviària ha quedat interrompuda per l'aigua entre Reus i Tarragona a la línia R14, entre Móra la Nova i Tarragona a l'R15, entre Cambrils i Tarragona a l'R16 i entre Salou, PortAventura i Tarragona a l'R17. S'ha gestionat servei alternatiu per carretera. També s'ha tallat un carril de l'AP7 en sentit nord a Tarragona, que ha generat 5 quilòmetres de cues. El SEM ha rebut 22 alertes amb 19 persones afectades. 3 han estat ateses i traslladades, cap d'elles de greu.
1: Un temporal que també ha afectat el Pirineu i Ponent. La pedra que ha caigut ha arribat a ser de 5 centímetres de diàmetre en alguns punts i ha malmès alguns cultius de fruita pepa Sant Genís.
5: Aquest matí ja podran començar a valorar millor els danys de la pedregada d'ahir a la tarda, que ha afectat diversos cultius de fruita a diversos municipis del Segrià, com el Menà, Corbins, Albatàrrec i a l'Horta de Lleida Ciutat. L'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent destaca que aquesta és la pedregada més virulenta de la temporada, tant pel que fa a la mida de la pedra com a la superfície afectada. Segons el sindicat agrari Assaja, l'afectació més important es podria donar amb pera i poma i també amb varietats de fruita de pinyol més tardanes. Tot i així, ha destacat que més del 70% de la producció de pera ja estaria acollida i més del 85% de la fruita de pinyol també. Pere Roquer, president d'Assaja Lleida.
6: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir i, sobretot, la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades.
5: Els pagesos confien que l'assegurança agrària pugui iniciar el més aviat possible les peritacions per determinar l'abast dels danys.
1: La gestió de les pluges torrencials, que ha generat crítiques entre l'oposició, és un dels temes que està sobre la taula del govern aquest dimarts, que se celebra la primera reunió del Consell Executiu després de les vacances d'estiu. També hi ha altres temes relacionats amb les infraestructures, com el traspàs de la R1 o la vaga convocada a l'inici del curs escolar. Amb tot, a hores d'ara, la polèmica política gira al voltant de l'actuació de la Policia Nacional en la prèvia del partit entre l'Elx i el Barça aquest diumenge. El president del Parlament, Josep Rull, juntament amb Junts, Esquerra, Comuns i la CUP, han demanat explicacions al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Denuncien un ús desproporcionat de la força i reclamen investigar les càrregues policials i la requisa d'estelades a l'afició. Núria Alcalà.
7: Sí, diversos aficionats del Barça van denunciar que la policia els va requisar estelades i alguns agents van acabar colpejant un dels assistents amb la porra fins a reduir-lo a terra. Esquerra Republicana ha registrat aquest dilluns al Congrés la petició de compareixença del ministre Fernando Grande Marlaska per donar explicacions i reclama una investigació immediata, mentre Junts per Catalunya ha presentat a la Cambra Baixa una bateria de preguntes perquè el govern aclareixi les circumstàncies dels incidents i si l'actuació dels agents va ser proporcional o bé una policial, com sostenen els de Puigdemont. De fet, la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, ha reclamat a les xarxes que el govern central sancioni els agents que participaven en el dispositiu. Des dels comuns reclamen al Ministeri de l'Interior una investigació adequada. El portaveu al Parlament, Andrés García Berrio, ha denunciat a X que la retirada d'estelades suposa una greu vulneració de drets. El Barça, per part seva, ha condemnat públicament en un comunicat un ús desproporcionat de la força i es reserva el dret a emprendre noves accions.
1: De fet, el grup d'advocats Acció Cassandra ha denunciat penalment les càrregues. L'entitat ha presentat una denúncia davant un jutjat d'Elx i a la Fiscalia d'Alacant. A partir d'avui, les persones amb discapacitat que necessiten productes o serveis de suport per millorar la seva autonomia ja poden sol·licitar els ajuts PUA de la Generalitat. El programa preveu arribar a 5.500 persones després de 3 anys de retard. Laura Hurtado.
8: En aquesta convocatòria es podran incloure factures de 2024, 2025 i 2026. La prestació cobreix una part de les despeses i es podrà sol·licitar fins al 2 d'octubre. Raül Moreno, conseller de Drets Socials.
9: Estem parlant doncs, des d'elements per adaptar l'automòbil, cadires de rodes, llits adaptats, audiòfons, tots aquells elements que fan que les persones amb discapacitat no només visquin millor, sinó que són elements que són essencials.
8: Entre els requisits, tenir reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% i trobar-se en situació de necessitat econòmica. Els ajuts es poden sol·licitar de manera telemàtica o presencialment a una oficina d'atenció ciutadana.
1: Un dels greuges que es troben sovint els usuaris de cadires de rodes és una acció aparentment tan assequible, Cristina Martín, com demanar a un taxi. Associacions de taxis i usuaris denuncien que els vehicles adaptats a les persones amb mobilitat reduïda són molt més cars.
10: Fins a 40 euros per trajecte és l'import mínim que algunes emissores de taxis demanen per reservar un vehicle adaptat. Poden cobrar-los, però associacions de taxistes com Elite ho veuen desproporcionat. Oliver Contel és el seu portaveu.
11: És legal. Lo que pasa es que no es justo. Claro, no es justo que una persona de movilidad reducida tenga que pagar semejante cantidad.
10: Una de les causes que hi ha darrere és l'elevat preu del vehicle, que es pot enfilar fins als 90.000 euros.
11: Antes aún había alguna subvención y se conseguían algunos taxis más o menos subvencionados, pero es que ahora ese coste lo paga el taxista. Íntegramente.
10: Des del Comitè de Persones amb Discapacitat demanen que ho paguin les administracions. Frederic Crespo, president.
12: L'Ajuntament o el Govern o la comunitat autònoma se'n tindrien que fer càrrec dels taxis, de l'adaptació dels taxis i després passarien a formar part de la flota de taxis.
10: A banda, tant les associacions de taxistes com de persones amb mobilitat reduïda reclamen que el sobrecost per reservar aquests vehicles també l'assumeixin les administracions.
1: I l'Hospital Germans Tria lidera un projecte europeu per implementar accions que contribueixin a reduir a les persones grans fràgils la iatrogènia, les complicacions o els efectes adversos no intencionats derivats de l'hospitalització. Ana Banyeres.
13: En l'objectiu d'evitar que les persones grans fràgils pateixin iatrogènia, és a dir, perdin les seves capacitats funcionals o es desorientin com a conseqüència d'un ingrés hospitalari o una medicació, s'ha desenvolupat un programa en el que geriatres i farmàcia treballen conjuntament amb els pacients i els seus cuidadors per a prevenir l'aparició d'uns danys que el malalt abans no tenia i millorar així la transició de l'hospital al domicili. Doctor Miquel Mas.
14: Ens ha de millorar, reduir esdeveniments adversos, com puguin ser caigudes, aparició de delírium o limitacions funcionals relacionades amb l'estada hospitalària. I en aquest sentit ha de ser com el full de ruta per fer un model d'atenció que sigui més adaptat a les persones grans fràgils i en el qual hi hagi una proactivitat i una participació dels propis pacients i cuidadors en l'atenció.
13: Un pas endavant cap a la medicina geriàtrica personalitzada per preservar la funcionalitat, l'autonomia i la qualitat de vida de les persones grans fràgils.
1: Per cert, que en només una setmana l'Hospital Bellvitge ha realitzat 4 trasplantaments de cor i ha implantat 4 assistències ventriculars amb la intervenció d'una trentena de professionals. Una fita que l'Hospital de Bellvitge recorda que s'ha fet gràcies a la generositat dels donants i les seves famílies. I en esports, mirem el Barça, la lesió de Gavi ha quedat en un ensurt i el migcampista blaugrana podrà tornar als entrenaments aviat. Més detalls, Jorge Agüero, bon dia.
15: Bon dia. El migcampista de Los Palacios, afortunadament, no pateix res greu i només té una contusió al genoll dret. Per tant, es reincorporarà als entrenaments en un termini breu, com ahir ja ho va fer Rodri, el capità de la selecció espanyola, amb la vista posada en el duel de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Fora del futbol, la secció de bàsquet ja és oficialment centenària des d'ahir a la tarda. En aquest any, però, s'espera un recull d'activitats i homenatges al llarg d'una temporada que ja han començat a preparar els homes d'Alexander Sekulic amb la vista posada en la Supercopa d'Espanya a Badalona el cap de setmana del 19 i 20 de setembre, primer títol en joc per al nou projecte culer.
1: I pel que fa al ciclisme, les pluges han obligat a cancel·lar la tercera etapa de la Vuelta sense guanyador ni podi aquest dilluns. A poc més de 15 quilòmetres de la línia de la meta, els ciclistes han hagut de refugiar-se per la força calamarsada a la zona. L'etapa 3 de la competició i el primer contacte amb l'alta muntanya havia de finalitzar a Font-Romeu, al sud de França. Avui es disputa la quarta a Andorra. De la cultura, la mitgera d'un edifici del barri del Born de Barcelona s'ha convertit en el suport de l'escultura anomenada l'Escletxa, una esquerda feta amb un mirall on estan gravats els noms de víctimes de feminicidi, un projecte artístic creat pel col·lectiu Illilium de la Plataforma contra les Violències de Gènere. Marga Esparza.
16: Aquesta escultura encastada en una paret entre edificis del carrer Pescateria del barri del Born es poden llegir els noms de dones, nens i nenes i dones trans, totes víctimes de la violència de gènere. Coral Vicent, membre del col·lectiu Illium.
17: I en el que veiem dins de l'escletxa és aquest mirall, ja que ens podem veure reflexades, ja que totes són partícips i responsables d'aquesta ferida. I un dels conceptes també que té l'escletxa era que quan el sol reflexa també a l'escletxa, el mirall, es poguessin reflectir aquests noms a l'espai públic, que poguessin també interpel·lar el vianant d'una altra manera.
16: Una obra que l'Ajuntament vol dedicar a la memòria de les víctimes. L'escletxa forma part del projecte del consistori per rehabilitar les parets mitgeres de la ciutat que queden visibles en l'espai públic per tal d'aconseguir una integració arquitectònica.
1: I Girona es converteix des d'avui en un gran escenari pel teatre d'aficionats amb el seu Festival Internacional del Teatre Amateur, el FITAC. Una vintena de companyies de tot el món presenten fins diumenge els seus espectacles en aquest punt de trobada pels amants de les arts escèniques que arriba a la 26a edició. Marta Orquín.
18: El musical Dins del Bosc, una adaptació en català del clàssic de Stephen Sondheim a càrrec de la companyia Quart Passadís de Sant Just d'Esvern, inaugura avui una edició del FITAC que combina propostes internacionals, locals, del conjunt de Catalunya i de l'Estat espanyol. Non vou abrir lo pano para alegrar o público. La programació reflecteix la diversitat i riquesa del teatre amateur amb espectacles que van de clàssics com una Antígona amb l'Estudio Mónaco a comèdia sin títol, una obra inclusiva interpretada per invidents de Set Estrello Teatro, al teatre d'objectes de Bukowski, que portarà al Teatre Nacional de Titelles d'Armènia, la reflexió sobre l'esclerosi múltiple dels meus dimonis i jo, dels mallorquins Les Mil Cares, o un altre musical, Marat Sade, dels saragossans Locos por Actuar, amb 24 intèrprets en escena. Una edició amb 23 companyies que enceta una nova etapa de 4 anys a càrrec de l'actual equip organitzador, Xavier Valentí, director artístic del FITAC.
19: Mantenir el nivell en què el FITAC ha arribat en aquesta 26a edició, si podem dur-lo, doncs això, 4 anys més endavant, a través sempre d'una bona selecció d'espectacles, demostrar que el teatre amateur no és necessàriament menys bo que el teatre professional.
18: Amb el lema FITAC Connection, el festival vol enfortir vincles i celebra de forma col·lectiva l'amor pel teatre. Les funcions es repartiran en diferents escenaris de la ciutat i els municipis gironins adherits a la xarxa FITAC.
1: Doncs fins aquí les notícies de Catalunya. Com saben, la informació continua en aquesta sintonia.

0: Serena Williams.
1: Con esto y más volvemos a partir de 12:30, ahora la información más cercana a la de sus comunidades.
2: Adisio Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Mireia Moreno.
3: Bona tarda. Primera reunió del govern de Salvador Illa després de les vacances d'estiu. Un primer consell executiu marcat, entre d'altres, pel temporal de pluges dels darrers dies a alguns punts del Camp de Tarragona i comarques de Lleida. Junts per Catalunya i Comuns demanen la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, perquè doni explicacions sobre per què no es va enviar un SLR a la població d'aquestes zones durant l'episodi d'Aiguats. Sobre aquesta qüestió, l'executiu defensa que l'enviament d'aquests missatges respon a criteris estrictament tècnics. La portaveu Silvia Paneque.
4: I com dic, són només els criteris tècnics els que recomanen o no, ja dic, poden ser en algunes ocasions per pluges acumulades, com ens va passar a Terres de l'Ebre, que es va recomanar doncs l'ESALER, però així s'ha fet fins ara i així es continuarà fent.
3: Protecció Civil dona per finalitzat un episodi que ha deixat diversos ferits, la majoria lleus, més de 900 trucades al telèfon d'emergència 112 i registres de fins a 88 litres per metre quadrat al Baix Camp. Avui sobre el terreny, jornada de neteja i recompte de danys. De seguida hi serem. Abans, però, repassem la informació de serveis i comencem per les carreteres. Situació aquesta hora, Servei Català de Trànsit. Sílvia Delamo, bona tarda.
5: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que hi ha un accident que ens acaben de comunicar la C-59 a Vigues i Riells. Circuleu amb cautela. Encara problemes i desviaments de trànsit a la C-25 a Riudellots de la Selva, on ha volcat un camió carregat de porcs. Ara mateix també hi ha un accident a l'Ametlla de Mar, a l'AP7, un carril tallat en sentit Castelló, i per tant us demanem que no baixeu la guàrdia en cap moment. Molt bona tarda.
3: Gràcies. I després dels últims aiguats, què ens espera les properes hores? A Emet, Jordi Urós.
6: Avui les temperatures màximes pugen a Catalunya, excepte a l'Empordà, on hi haurà pocs canvis. Atenció al litoral i al prelitoral central, perquè es podran assolir valors significativament elevats. Avui s'esperen màximes de 36 graus a Girona, 33 a Barcelona, Lleida i Tarragona. Pel que fa al cel, poc ennuvolat amb intervals de núvols alts, el vent a la tarda bufarà del sud-oest moderat al litoral sud i al central.
2: Adisio Migdia. Mireia Moreno.
3: Primera reunió del govern de Salvador Illa després de l'aturada per les vacances d'estiu. Un primer consell executiu que arriba enmig de les crítiques per la gestió dels aiguats dels darrers dies al Camp de Tarragona i a comarques de Lleida. Sobre per què no es van enviar missatges des d'alert durant el temporal, el govern defensa que aquest enviament respon a criteris estrictament tècnics i ha defensat la gestió de l'emergència per part de l'executiu. Anem cap al Palau de la Generalitat. Toni Conde, bona tarda.
7: Bona tarda. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha defensat que l'enviament d'un missatge d'alert depèn de criteris estrictament tècnics i només es preveuen els nivells 5 i 6 d'emergència, mentre que l'episodi d'aiguats d'aquest cap de setmana al Camp de Tarragona era de nivell 4. Ha insistit que Protecció Civil és qui ha de fer anàlisis tècniques sobre aspectes que afecten la situació d'alerta, com poden ser l'hora de la incidència o el desplegament d'altres mesures de protecció, perquè el missatge és alert és una eina més dins del ventall d'opcions de prevenció. Paneque ha destacat que no s'han hagut de lamentar danys personals i ha afirmat que tot i això es revisarà si es pot millorar algun aspecte.
4: Es farà una revisió dels dos episodis, específicament els que s'han viscut al Camp de Tarragona, i si hi ha algun mecanisme de millora l'incorporarem i el traslladarem. Però insisteixo que totes les decisions s'han pres i es continuaran prenent, d'acord a criteris tècnics.
7: A més, després del Consell Executiu, Paneque també ha avançat que el govern treballa per començar el curs escolar amb normalitat i que en els propers dies la consellera d'Educació, Esther Niubó, explicarà els detalls sobre un nou curs marcat per la vaga convocada per al primer dia de curs el pròxim 8 de setembre.
3: És la resposta, gràcies, Toni, al govern, després que Junts i Comuns hagin demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, perquè expliqui per què no es van enviar aquests missatges és alert a les zones del Tarragonès, Baix Penedès i Baix Camp. I Protecció Civil, mentrestant, dona per finalitzat l'episodi de pluges que ha deixat gairebé 900 trucades al telèfon d'emergència 112 i registres com gairebé 88,8 litres per metre quadrat a Vinyols, al Baix Camp, al Tarragonès. El sistema d'emergències mèdiques ha atès una trentena de persones, cap d'elles, però greu, i a Lleida, pagesos i organitzacions agràries calculen danys, en alguns casos, del 80% en algunes produccions. En fem un repàs de tot plegat amb la Pilar Ribas des de Tarragona i la Pepa Sanjanís des de Lleida.
8: Al Priorat, on estan en plena verema, la pedregada malmés entre un 10 i un 50% de la collita, segons les zones. Josep Sedó, d'Unió de Pagesos.
0: a la zona d'això, Falset, Marçà, Capçanes, Marroig, hi ha un 30-50% d'afectació.

0: i després la zona de més al cap dalt, al Priorat, des de Bellmunt, Gratallops, Poboleda, etc. Depèn de les finques, hi ha entre un 10, 20, 30% de mal. El problema, més que els danys que ha fet la pedra i la collita que s'ha perdut, és que la resta de collita a poc es començarà a podrir.
1: A la Ribera d'Ebre, on van caure pedres de grans dimensions, ha provocat danys en infraestructures. Jaume Miquel Aleu, responsable d'Unió de Pagesos a la comarca.
2: Aquí a la Ribera hi ha molts pous que estan funcionant en energia solar, que alguna placa ha sofert les conseqüències de la pedrada. Tenim coneixement d'alguna teulada de magatzems i granges, però afectació a la fruita, poca, perquè ja s'està acabant.
1: Al Tarragonès, que comencen a recollir les varietats primerenques d'avellana, l'afectació ha estat mínima. Al Baix Camp, Reus i Riudoms ha caigut la majoria d'ametlla. D'altra banda, uns 700 abonats d'Endesa a Tarragona es troben encara afectats a causa del temporal. Inicialment eren 2.000. La previsió és que el servei es restableixi totalment durant aquest dimarts. Les principals afectacions són a les urbanitzacions de la zona de Llevant de la ciutat, com Montnars, Solimar, Bonsol o la Llevantina.
3: Els pagesos han començat a avaluar aquest matí els danys de la pedregada que ahir a la tarda va caure a la plana de Lleida i que va afectar diverses plantacions de fruita de pobles del Segrià i la Noguera. A l'espera de la valoració oficial del Departament d'Agricultura, l'afectació, diuen, és desigual i les varietats més perjudicades són la pera, el préssec tardà i la poma. Pere Roquer, president de SAJA Lleida.
4: Hi ha finques de que estan molt tocades, sobretot a la zona d'Almenar i Ivars, Alfarràs. Les que estan més tocades pot variar entre un 60, un 70, un 80%, depèn de l'explotació. I aquí l'Horta de Lleida, sobretot a la part més sud, podria ser entre un 15 i un 20%.
3: Però sigui molt o poca l'afectació, la comercialització serà igual de difícil. Sergi Balué, responsable de fruita dolça de Jarc.
5: A l'hora de comercialitzar i a l'hora de la recol·lecció, sigui un greu problema.
3: L'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent destaca que aquesta és la pedregada més virulenta de la temporada, tant pel que fa a la mida de la pedra com a la superfície afectada.
6: Aquesta tarda les Kellys es concentraran a la plaça Sant Jaume de Barcelona per protestar per unes condicions laborals que, per molts estius que passin, continuen igual. Quines són, Cristina Martín?
7: Des de fa més de 10 anys, les cambreres de pis que netegen els hotels conegudes com les Kellys protesten a Barcelona per demanar millores laborals. Passen els anys i molts saben qui són les Kellys, però la seva realitat dia a dia no millora. Sempre es concentren a finals d'agost. És una data que arriba any rere any després d'estius de xifres rècord a la ciutat, tant de turistes com d'ingressos per als hotels. Juani Pérez és una de les organitzadores.
8: Bueno, que mientras más turistas, sí, más trabajo, pero ustedes siguen cobrando lo mismo en agosto que en noviembre, que en febrero, sí, seguimos cobrando lo mismo. Sin embargo, el tipo de faena que te encuentras en verano no tiene nada que ver con la faena que te encuentras en noviembre o que te encuentras en febrero. No, no tiene nada que ver.
7: L'associació Kellys Catalunya demana millores que han aconseguit les companyes de Balears o les Canàries, com a lavar els llits o disposar de carrets motoritzats per fer més fàcil el seu treball.
6: Ens situem ara a la residència de gent gran de Gràcia, de Barcelona, que ha rebut el distintiu de la Generalitat com a residència compromesa amb la diversitat LGTBI+. I ha estat la nostra companya, Marga Esparza.
9: Aquest distintiu comporta el compromís per tal que les persones del col·lectiu LGTBI que són grans i han d'anar a viure a una residència puguin tenir els seus drets garantits, amb igualtat, respecte i un tracte no discriminatori. Per això ja s'han format més de 2.500 treballadors. Raül Moreno, conseller de Drets Socials.
10: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural i que el conjunt, tant dels serveis que ens donen com de les persones que hi conviuen amb nosaltres, siguin respectuoses amb aquesta manera d'expressar.
9: La Carme Coromines té 89 anys i és membre del col·lectiu LGTBI. Viu en aquesta residència des de fa 3 anys.
11: A mi personalment no. Jo mai he tingut de sortir de cap armari. Sempre he sigut tal com soc. Jo sóc una dona que li agrada les dones i estima les dones. Ja està. Ben fàcil, això és entendre.
9: Les residències de gent gran de la Generalitat rebran el distintiu els propers mesos i també el més d'un centenar de gestió pública.
6: De l'àmbit de la salut ens fem ressò del projecte europeu Menves contra la depressió, en el marc del qual un equip de l'Hospital del Mar ha desenvolupat Mentina. Es tracta d'una aplicació de salut mental amb base científica per dissuadir i preguntar la intel·ligència artificial. És l'única del seu tipus que està seguint el procés per ser certificada com a producte sanitari. Explica'ns, Anna Banyeres.
12: Per evitar consultes a la intel·ligència artificial que poden derivar derivar en riscos associats a imprecisions per la informació facilitada o el reforçament de conductes o patrons de pensament disfuncionals, un equip de psicòlegs i psiquiatres ha treballat una aplicació mòbil que ofereix informació i resposta a la depressió basada en evidència científica, com explica una dels seus membres, Cristina de Córdoba.
13: No és un substitut d'un procés terapèutic, però sí que busca ajudar els pacients a gestionar els seus símptomes, a prevenir recaigudes i, en general, a millorar la seva qualitat de vida i el seu benestar emocional.
12: I tot fent un seguiment de l'activitat diària de la persona usuària.
13: L'aplicació, a través dels propis sensors que té el mòbil, de passes, d'hores de son i a través de qüestionaris que va enviant regularment, fa un seguiment dels hàbits, de l'estat d'ànim del participant i ofereix un seguiment i consells per cada usuari de l'aplicació.
12: L'objectiu últim és que l'aplicació sigui certificada com a producte sanitari. Per aquest motiu s'està avaluant dins un assaig clínic que es troba en fase de reclutament de persones voluntàries.
14: Edició migdia.
6: Ens situem ara al barri del Poblenou de Barcelona. Allà hi és l'antiga fàbrica L'Escocesa, que acollirà un espai d'art inclusiu i una promoció d'habitatge adaptat per persones amb necessitats específiques. Més detalls, Laura Hurtado.
15: El projecte s'emmarca en la transformació del recinte, que ja funciona com un espai col·lectiu de creació artística. Una de les novetats de la reforma és el nou centre d'inclusió social, on es construiran 72 habitatges per a persones amb discapacitat i es crearà un centre d'art inclusiu. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
16: Un projecte que suposa recuperar per la ciutat 11.500 metres quadrats d'un recinte històric i, per tant, fem una tasca també de recuperació del patrimoni industrial i de la memòria de la ciutat de Barcelona, sobretot del Poblenou, amb una inversió total fins a l'execució final al 2029 de l'entorn de 50 milions d'euros.
15: La fàbrica també albergarà un centre d'innovació alimentària i impulsarà projectes d'economia social i solidària.
6: Anem ara cap a la Bisbal d'Empordà. Les 24 places del curs que subvencionarà la Generalitat a l'Escola de Ceràmica d'aquest municipi ja estan plenes. La iniciativa té com a objectiu garantir el relleu generacional de l'ofici de ceramista i alhora impulsar l'activitat econòmica als municipis rurals. Gemma Esteve.
17: La formació s'adreça a persones amb estudis o experiència en art, disseny o ceràmica que durant el curs aprendran tècniques com el modelatge, el treball amb el torn i els esmalts. La directora de l'escola, Dolors Ros, explica que un cop acabada l'estada, l'objectiu és que els participants puguin vendre peces, organitzar tallers o impulsar els seus propis projectes culturals i econòmics als seus municipis d'origen.
18: Ja són una gent que no han de fer estudis de disseny, sinó que ells, el problema que tenen és que no troben artesans que els hi faci les seves peces. Per tant, una de les idees és dir, molt bé, si vosaltres no trobeu artesans que us facin les vostres peces, nosaltres us farem un curs perquè vosaltres podeu crear les vostres empreses en els territoris.
17: La iniciativa forma part del programa Arrelament, que busca frenar el despoblament rural i alhora treure els joves cap a l'ofici de ceramista. El curs començarà al setembre i està subvencionat per la Generalitat. Els alumnes procedents de les 11 comarques en risc de despoblament tindran un 40% de descompte en l'allotjament.
6: I abans dels esports, un apunt més, el biòleg Josep Canadell i Gili ha rebut el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026 que atorga la Generalitat. Canadell està premiat pel seu treball sobre les reserves globals de carboni i els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis de carboni a la Terra. Segons el jurat, aquesta recerca ha desenvolupat noves maneres d'estudiar el canvi climàtic i aporta eines per dissenyar noves mesures per reduir els seus efectes. Així ho ha explicat Sílvia Paneque, portaveu del govern.
19: I precisament aquesta és una de les grans aportacions del doctor Canadell, generar coneixement per poder entendre també millor els canvis que estem experimentant o estem veient en el planeta, a la conca del Mediterrani específicament, i per tant disposar de millors eines per afrontar-los.
6: El premi creat el 2004 està dotat amb 80.000 euros. I moment ara per repassar el més destacat de l'actualitat esportiva i ho fem amb Jaume Riel. Bona tarda.
20: Què tal? Bona tarda.
14: Esports.
20: El Barça podria fer oficial en les properes hores la incorporació del porter croat Dominik Livaković. Germà García, bona tarda.
21: Bona tarda. En efecte, el Barça ha pres la decisió de reforçar la porteria i properament anunciarà l'arribada de l'exporter del Girona, Dominik Livaković, de 31 anys, croat, procedent del Dinamo de Zagreb, per bé que va jugar cedit la passada temporada al Fenerbahçe turc. El Barça pagarà 2 milions d'euros més variables i signarà per 4 temporades. La intenció és que s'incorpori d'immediat com a suplent de Joan García i que Chesney, que viu la seva última etapa, l'última temporada en actiu, sigui el tercer porter. Paral·lelament, el Barça encara no ha descartat Julián Álvarez, tot i que sembla força complicada la seva arribada, esperarà fins al tancament de mercat del proper dilluns i la novetat és que, si no poden fitxar el davanter argentí, no arribarà cap altre jugador.
20: Gràcies, Germà. Aquest matí, Rodri ha tornat a treballar al ritme dels seus companys a la ciutat esportiva. El capità de la selecció espanyola podria debutar divendres amb la samarreta del Barça en el partit contra l'Atlètic Club de Bilbao. El clàssic de la Lliga F, el Barça-Real Madrid, serà al Camp Nou. És una informació que ha pogut confirmar Ràdio 4. Jorge Agüero, bona tarda.
0: Bona tarda. El cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, jornada sisena de la Lliga F, amb horaris encara per determinar, tornarà a obrir-se el Camp Nou per a l'equip femení 5 mesos després. El clàssic de dones lluirà en un marc incomparable i amb una particularitat, el fet que aquesta obertura sigui en partit de Lliga, competició on fins aleshores només havia jugat una vegada al Camp Nou. Va ser el 6 de gener, dia de Reis de l'any 2021, un derbi contra l'Espanyol que les blaugranes es van endur amb un 5-0.
20: Gràcies, Jorge. Encara en futbol, Xavi Hernández serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador dels Països Baixos. El seu debut a la banqueta de l'Oranje serà el 24 de setembre contra Alemanya, que també tindrà un nou seleccionador, Jürgen Klopp. I en handbol, el Futbol Club Barcelona en categoria masculina i el Granollers en femenina s'han proclamat campions de la Supercopa de Catalunya.
6: Gràcies, Jaume.
20: Fins ara.
6: De la cultura ens situem a Girona, que es converteix des d'avui en un gran escenari pel teatre d'aficionats amb el seu Festival Internacional del Teatre Amateur, el FITAC. Una vintena de companyies de tot el món presenten fins diumenge els seus espectacles en aquest punt de trobada pels amants de les arts escèniques, que arriba a la seva 26a edició. I els detalls els té la Marta Orquín.
2: Un FITAC inaugura avui tot un clàssic de Broadway, Into the Woods, de Stephen Sondheim. La companyia Quart Passadís de Sant Just d'Esvern presenta Dins del bosc, la seva adaptació en català d'aquest musical sobre el costat fosc dels contes de fades. És una de les 23 companyies catalanes, internacionals i de l'estat espanyol que participen al FITAC, un gran aparador del teatre amateur que enceta una nova etapa de 4 anys a càrrec de l'actual equip organitzador. Xavier Valentí és el director artístic del festival.
22: Mantenir el nivell en què el FITAC ha arribat en aquesta 26a edició a través sempre d'una bona selecció d'espectacles, demostrar que el teatre amateur no és necessàriament menys bo que el teatre professional.
2: La programació reflecteix la diversitat del teatre amateur des de clàssics com una Antígona amb l'Estudi de Mònaco, a la dansa de Sweet Addictions, al teatre d'objectes de Bukowski que portarà al Teatre Nacional de Titelles d'Armènia o la reflexió sobre l'esclerosi múltiple dels meus dimonis i jo, dels mallorquins, les mil cares. Juventud otra vez en campaña. També destacan el manual de la buena esposa de la companyia Marujasp, que retrata amb humor l'adoctrinament de les dones durant el franquisme, comèdia sin título interpretada pels actors invidents de Set Estrello Teatro, o un altre musical, Marat Sade, de Locos por Actuar, amb 24 intèrprets en escena. Una programació que amb el lema FITAC Connection vol enfortir vincles.
22: Convida a connectar-nos actors amb el seu públic, espectadors amb espectadors, companyies amb companyies, en aquesta celebració que és el teatre.
2: Les funcions es repartiran en diferents escenaris de la ciutat de Girona i els municipis adherits a la xarxa FITAC.
6: Del teatre al cinema, el director nord-americà Robert Eggers serà homenatjat en la 59a edició del Festival de Cinema de Sitges amb el Premi Màquina del Temps en reconeixement de la seva trajectòria. El certamen destaca així la contribució decisiva del director al cinema fantàstic i terror contemporani. Durant la seva visita, el director de pel·lícules com La Bruja, El Faro o la nova versió de Nosferatu presentarà un clip del seu nou llargmetratge que veurà la llum el 8 de gener del 2027. Nosaltres avui marxem al ritme de Set de Rumba.

El grup portarà la seva rumba a les festes majors de Sants aquesta tarda, la cita a 6:45 del vespre al Parc de l'Espanya Industrial. En una cambreta. Amb ells marxem, la informació continua en aquesta sintonia i al portal rtv-e.cat. I tornem demà. Que passin una molt bona tarda.